Cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.

Antena Caro. Són les 5.

0: Martina Caro. La fórmula.
1: Baby, I am playing

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Jurado. Els 5 catalans del vaixell Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa per continuar l'aïllament, segons ha confirmat el Departament de Salut. Els afectats van rebre l'alta ahir dissabte a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació, asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst de 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. I aquesta passada nit la circulació de trens de les línies R4 i R7 de Rodalies ha quedat restablerta de manera alternativa per una de les vies de l'altura de Cerdanyola del Vallès, després de l'atropellament mortal que ahir al vespre havia obligat a interrompre el servei entre les estacions de Montcada i Reixac, Santa Maria i Sabadell Sud. La circulació de trens d'alta velocitat també està interrompuda per l'avaria d'un tren a l'altura de l'estació de la Sagrera entre Girona i Barcelona. La incidència afecta un tren de llarga distància que cobria el trajecte entre Figueres i Madrid. Per ara hi ha servei alternatiu per carretera. I el dia 10 de juny es va donar el tret de sortida a la 15a legislatura i als dos primers anys que han estat marcats per l'habitatge i la falta de pressupostos. Precisament, la cambra preveu aprovar aquests primers comptes del govern de Salvador Illa al juliol, després del període més llarg, sense nous comptes. Precisament, aquestes dos fites que ha marcat l'habitatge i la falta de pressupostos pot ser una de les grans manifestacions de vaga general que poden haver a Catalunya i que s'estan gestant. Després d'una macroenquesta del sindicat de llogateres, un 82% dels encastats secundarien aquesta vaga per abaixar els lloguers. I l'altra vaga que s'està plantejant és la del sindicat de mestres, que prepararan una gran manifestació a Barcelona el proper diumenge 14 de juny per exigir un canvi a la Generalitat en el model educatiu. Precisament també parlem de la visita del papa Lleó XIV, que aquests dies està a Madrid i l'han acompanyat més de 500.000 persones en el primer bany de massa, segons la delegació del govern espanyol a Madrid. Es preveu que avui encara assisteixi més gent a la missa i processó de Corpus Christi a la plaça de Cibeles. En cultura, més de 200.000 persones han tornat al Primavera Sound en l'edició d'enguany. The XX i Gorillaz aquesta nit passada han ofert dos concerts enèrgics i massius en la tercera de les jornades principals del festival al Parc del Fòrum. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Jurado. El papa Lleó XIV ha fet una crida avui diumenge a derrotar l'egoisme i la indiferència del món actual. I ho ha advertit en la primera missa del seu viatge celebrada en un acte multitudinari a la plaça de la Cibeles de Madrid, que ha plegat, segons l'organització, 1,2 milions de persones i, segons el govern espanyol, 1,1 milions, davant d'un públic on hi havia la família reial i autoritats polítiques com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. La celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns carrers del centre de la capital espanyola. Recordem que dimarts el pontífex arribarà a Catalunya. Precisament dimarts també hi ha vaga de mestres a banda també de les proves de la selectivitat. Precisament des dels sindicats han acordat començar les mobilitzacions a partir de les 9 del matí per no afectar la mobilitat dels estudiants que han de fer les proves d'accés a la universitat. I seguim amb una altra manifestació, en aquest cas per l'habitatge, que s'està gestant una vaga general convocada per el sindicat de llogateres que ha fet una macroenquesta. 82% dels enquestats estaria disposat a secundar aquesta vaga per baixar el preu dels lloguers. I parlem dels 5 catalans del vaixell Ondius que han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Segons ha confirmat el Departament de Salut, els afectats van rebre l'alta ahir dissabte a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. I ens anem fins a Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, on celebren la tradicional Fira d'Herbes Remellart, que es fa avui al castell de Penyafort. Després de gairebé rebre 5.000 visitants l'any passat, es consolida com un dels esdeveniments de referència a tot Catalunya en la divulgació de coneixements sobre plantes medicinals i remeis naturals. Des de Canal Vino l'Èrdola, Raimon de Cara.
2: La fira reuneix a parades especialitzades, productors, artesania, entitats i professionals vinculats al món de les herbes remelleres i ofereix activitats durant tota la jornada fins a 8:45 del vespre. El recinte del castell de Penyafort acull també tallers, demostracions i activitats per tots els públics en un entorn patrimonial emblemàtic. La iniciativa compta amb la implicació del teixit associatiu, comercial i gastronòmic local i ve a continuar apostant per la divulgació del patrimoni natural i cultural vinculat a les plantes remelleres i als usos tradicionals del territori.
1: I en successos parlem del motorista que ha mort en un accident a la Nacional 2A a Martorell, a Baix Llobregat, aquesta passada matinada. Per causes que encara s'estan investigant, va haver una col·lisió lateral per fragment entre una motocicleta i un turisme. I tanquem amb cultura, on més de 200.000 persones han tornat al Primavera Sound en l'edició d'enguany, en un any on hi ha hagut menys participació que l'any passat degut a les pluges de dijous. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: tots els divendres a les 11 de la nit. Toca desconnectar a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges a les 12, mentre feu lo vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro. Bona nit, família, i benvinguts un dia més al programa amb més flow de les Terres de l'Ebre i de tot el món mundial. Benvinguts un dia més a...
0: A fer punyetes! ¡Vamos! ¡Tino! Espectacular.
3: Ojo, eh?
0: M'encanta.
3: Quines clavades foto, eh?
0: M'encanta este moment que comença hora llarga de desconnexió de tota la setmaneta.
3: Tertulieta.
0: Títers.
3: Mos abracem, mos veem.
0: Mos besem, fem l'hetero curiós.
3: És
0: després...
3: una teràpia, això.
0: Després comencem a ficar ja el 96.0, Tito, de la freqüència modulada. Antena Caro, quin millor moment que ficar-te a fer punyetes, un pelota sec, clic-clic, el divendres de la nit. Iau, Tito.
3: I ara fem?
0: Tito, què?
3: No trobes que hi ha molt d'eco en esta sala?
0: Aquí això, Tito, veigues que sona per aquí?
3: A veure
0: que sona per aquí.
3: No sé, cada vegada hi ha com un eco més gros en aquesta sala, eh?
0: I tot, aquí la gent està baixant.
3: Cada vegada són menys aquí, eh?
0: Aquí comença la calor i aquí la gent no vol vindre a treballar.
3: Jo no sé si és la calor, no sé el que és, però cada vegada, mira, van despegant i ja està.
0: Tots sabem que no estan per motius superimportants.
3: Sí, bueno, si tenen justificat, doncs... Això... Ho tenen?
0: No ho sé, això és el que m'han contat.
3: No
0: he contrastat informacions, Tita. Però què?
3: Bueno, ara que dius de la calor, com ho portes, eh?
0: Bueno, així.
3: No ho sé, eh?
0: I ara estic intentant a veure si puc manar més i treballar menys.
3: Ah, sí?
0: Sí.
3: Estàs pujant d'escalons com a Antena Caro?
0: Ho estic intentant, Tito.
3: No. Bueno, aquí a Antena Caro estàs pujant molt, però, claro, com se'n van anant, doncs tu vas pujant, no?
0: No, que soc becari, Tito. Aquí
3: ara ets copresident, ja ets copresident del programa, ja.
0: Copresident?
3: Sí, home. Si jo sóc el president per antiguitat, tu això ja...
0: Vaig començar com a mascota, Tito, jo sóc copresident, eh? A Florentinos Amigas. Què...
3: Hòstia, com a mascota aquí.
0: Com està? Tu saps alguna cosa de com està este país, per este país nostre, per aquí?
3: De moment, lo de la calor, Jo sí. Trobo que això apreta molt per ser el mes de maig, eh?
0: Massa.
3: Home, massa. Que encara queda el juny. El juny encara queda tot l'estiu, encara han començat.
0: I a més, hi ha dues vacances en tot l'estiu.
3: Que se farà llarg per aquestes obres. I...
0: L'estiu llarg, però les vacances curtes, Tito. I damunt en festes, quasi. Tu pensa que la veritat te'l trobes malament, només perquè si en festes...
3: Claro, entre setmana malament, fin de setmana festeta...
0: I xiqueta. Què?
3: Què? De què vols que parléssim avui?
0: No ho sé, tothom parla del papa, que si parla en català...
3: Hòstia, el papa, hòstia, el papa.
0: Què?
3: Què trobes?
0: Que hauria de llegir en Tortosí. Què pago, Déu, què passa? Què?
3: Ara he sentit l'última notícia que sí, que parlarà, que farà la missa a Catalunya en català. Home, doncs és el mínim, no?, que pot fer si ve en puesto que parli algo en l'idioma.
0: Després
3: no?
0: De que vos costarà 25 milions d'euros, euros europeus, 25. Hòstia. Com vos costarà? Què, Tito?
3: Hòstia.
0: Perquè vingui a fotre dos... No sé què deu fer, el tirar aigua, fiquen un pic, no sé què li deuen fer a la...
3: Però 25 milions a Catalunya, 25 milions a Madrid...
0: No, Madrid paguen espècies, estos paguen en gestions, en telecomunicacions... No, mira, locos i tontos no, estos no paguen, estos fan, aporten, col·laboren, eh? Però bueno, que també està bé, però...
3: Pues que vingui...
0: Què?
3: Que inaugure la Sagrada Família d'una vegada, perquè ve inaugurar la Sagrada Família, no?
0: Bé, la punta...
3: La creu aquella, pues que la inaugure i a veure si ja està sencera i ja podem parlar d'església.
0: Bueno, no, església no, No és una església...
3: Santuària.
0: No sé què és.
3: No ho sé, un temple,
0: no
3: soc, al gros.
0: Sí, no soc molt del clero, jo, Tito. Te ho prometo. I... tema mundial, què?
3: Ja està aquí, el mundial, eh?
0: Estàs engorilat o no?
3: Bueno, no estic massa al cas, el tema futbol i això. Mira que avui teníem programeta
0: avui
3: de pilota, avui.
0: Podem dir que és el primer programa esportiu de fer punyetes, eh?
4: Cinema. Avui tenim gran programa.
0: Dos dels grans de
4: roquetes.
0: De roquetes. De grans de dia i llegendes de nit. I tot, són els dos que ven. Espectacular.
4: Després.
0: Una de les associacions més antigues, eh? I que de les que sempre fan col·laboració netes bones.
4: De les que sempre estan animant i sempre estan apoyant.
0: Tito,
4: sort d'ells.
0: Sort d'ells. Si no, veníem per la tele sempre, Tito, però no despele sempre. Doncs
4: pues ara que parlaves del Mundial, eh? Què? Jo l'únic que he sentit dir del Mundial, perquè, clar, jo me'n vaig cap a tres rames, saps? Més que la futbolística, que si hi haurà una nova pandèmia, que el Mundial l'accelerarà, que mos tornaran a tancar tots, que desastres... Jo he sentit això, veus?
0: Jo del Mundial he sentit que els jugadors sofriran molt per altres temperatures, que serà un partit més lento, és com veure un Getafe-Rayo, saps? Que no té cap sentit, seran els partits així.
4: Sí, aquells que dius, bueno, falta una miqueta de velocitat, no?
0: I tema pandèmia, si em ve un altre, jo el que vull és que agafar la malaltia del prompte, anar-me'n i no sofrir més, no ets estat dos o tres anys tancat altra vegada i tot, jo vull ser dos primers.
4: A mi em va assustar, eh? Ara que sóc autònom i això, ara estic patint per les nits. Ara per les nits ja no dormo tan tranquil com abans, saps?
0: Tu vas sentir la notícia i Amazon, 1000 caretes enviar, sí, ja costa el que costa, però ja.
4: I ara ho tinc aquí al cap, ja, per les nits. Rum, rum, rum, rum.
0: Pues ja n'he setat.
4: Lo que sigue serà, ja ho aparcarem com poguéssim.
0: Ja està, i si tot va malament, és culpa de Pedro Sánchez, tita, que està tot pensat.
4: Tu veies aquells que estan a la casita de Bad Bunny i es pateixen molt i es preocupen molt. Hòstia, de les pandèmies.
0: Anem de cap a caïda, eh? Ha començat l'Obama i estem ja en Bad Bunny, eh?
4: A veure, clar, anem pujant.
0: Benito, pujant. Benito.
4: Ho has vist o no, tot allò?
0: No, he sentit parlar, Tito, no vull veure. És que tinc pesadillas després.
4: Tot això amb la goteta a la mà.
0: Bueno, això no tinc cap problema, eh? D'anar
4: a la goteta a la mà. Futbolistes, actors, presentadors... Que el ron no falta, eh? Sobretot que el ron i la festa no falta. Allí t'hauria de veure tu.
0: No em venia, jo soc molt nerviós, Tito. Jo em menejo molt. Jo soc mogut a totes les fotos, Tito. N'hi ha cap foto que es curti, que normal.
4: No ho sé, tia, però este paio, eh? Jo no ho entenc com pot tindre tant de boom, eh? Que en la poca gràcia que té, en la música, 7 concerts a Madrid, eh? 7 concerts, omplir 7 concerts d'estos multi a tope que fot.
0: Sí. Com si ho dius, això de multi, què? Multi...
4: Ah,
0: a full, abarrotau, que diríem aquí, eh? Abarrotau.
4: A full, multinivau.
0: Però sí, Tito, sí. 7 concerts i aquí només dos, veus? Tan malament no estem aquí, Tito. Malament no estem.
4: Però Madrid és Madrid.
0: Vinga, hi ha més llibertat.
4: Ara Florentino, si surti que és Florentino, diríem.
0: A veure, fes-me... Para. Fes-me Florentino.
4: Ara em sortirà, ara.
0: Tito, home. Tinc la pella gallina encara.
4: Madrid és Madrid, i ja està. Madrid és Madrid. Te vas quedar amb Florentino, et va agradar.
0: Que és que l'estic bé. Avui l'hauríem d'invitar, Florentino.
4: Ahir es va dir que emprenyar, eh? No sé si ho vas veure, ahir la nit a l'Hormiguero, que va anar a lo que en teoria ha de ficar-se
0: al seu lloc.
4: L'Enric Riquelme, que va dir que té 37 anys i jo m'apareix que en té alguns més, perquè no ho sé, jo el vaig veure molt... No sé si en té 37 anys.
0: No ho sé, a veure, l'hòstia està cremadet, lo noi.
4: No ho sé, cremadet, jo el vaig veure meu.
0: Però, Tito, jalen, eh?
4: No, si va fotre gent la camiseta, no sé si ho vas veure. I firmat que portava el contracte conforme... Era veritat.
0: Si em dius que ho portava firmat amb la servilleta, jo em cago de punyat,
4: sí,
0: Tito.
4: Sí, i ahir, no sé quan, ja vaig veure que era mentida. Que Haaland i el seu representant ja han dit que això és mentida. Que
0: I
4: no
0: ahir dijous va anar a Milenio 4, eh? Florentina, el dijous va anar a Milenio 4, imagina't, paranormal.
4: Però és que no sé si ho has vist, que el graciós saps què va ser de tot això? Clar, ho van a este paio a l'Hormiguero, Pablo Motos ja ho va dir, no? Hem convidat també Florentino, però Florentino mos ha dit pues, que té faena i que a l'Hormiguero no li fa falta. Però va dir que anava com anava el programa i diu, hosti, jo queria fer alguna cosa, saps? I va dir que fotre una llamadeta d'última hora,
0: no.
4: Se va acabar l'Hormiguero i el primer anunci d'Antena 3 va sortir Mourinho a la pantalla, allí tot en gran, en la camiseta del Madrid, i l'únic que diria l'anunci era... Sí.
0: Però anunci? No, pensem, eh?
4: Sí, i després ficava... Vota a Florentino, eleccions del Real Madrid. Increïble. Allò es va dir que és una llamada d'última hora, i fica això, ja.
0: Això també en parlarem després.
4: També he sentit dir que aquell anunci estava fet en la IA, que no, que no era Mourinho, que no ho havia dit ell. També.
0: Bueno, això també té una tertúlia, això de la IA. Aquí tothom fa el que vol, igual que l'Atlético de Madrid, que ens van fotre a tots vestits de lladres, sí. De l'Atlético, tots vestits com si s'haguessin escapat de la presó, la sabreta de l'Atlético, a Pedri...
4: Ara es veu que es ficarà a sèrio tot això de la IA, també, perquè ja se n'estan anant de mare, eh? Que si els avatars estos que suplanten identitats, que et fan dir el que volen... estafes, bueno. Ara m'apareix que hi entra una llei que ho no, regularan, no, perquè ja seria hora.
0: Veus, Pedro Sánchez, pobret, tant que el critiquen i encara mos faran una llei perquè no mos faguen... La...
4: Com aguantes, Tom, eh?
0: Espera, que té dos o tres llibres de...
4: Com aguantes, Tom, el govern?
0: Tito, perquè ell no sap res, Tito.
4: No sap res?
0: Ell no sap res, que és cego, és cego, com penses que ha arribat a ser un ignorant? Només pots arribar a ser president d'Espanya sent un ignorant, Tito. No tira,
4: tira. Els seus voltants només n'hi van passant, desastre, desastre, desastre.
0: Presuntament, que vos fotran tancada a la ràdio, Tito. Tot és presuntament, eh?
4: Bueno, n'hi han de presuntos i m'apareix que ja n'hi han, que ja no
0: són... No, tots són presuntos.
4: N'hi han de tots.
0: Però presuntament, eh?
4: Però n'hi han uns quants de presuntos, eh? Quan n'hi han tants, quan n'hi han tants...
0: Problemes, Tito. Un far de treballar que mos fotem perquè paguéssim coca i putes els polítics que no foten el palo a l'aigua, eh, Tito?
4: Que haurem de censurar aquestes paraules també, eh?
0: Senyores que fumen i mitjà blanc. Algun Déu, Tito. Pues bé,
4: bueno, què? Jo ja tinc ganes d'entrar, perquè avui el tema serà bo, avui de l'entrevista, eh? Tenim moltes coses que parlar, jo m'apareix que aniria ja directament sí. Ja en busca d'ells.
0: Pues,
4: sí. Però abans ja ho saps.
0: Abans? Però no. Lo bo d'avui és que per fi un oient mos ha fet una petició, Tito.
4: Què dius ara?
0: Sí.
4: Què dius? Espera.
0: Bravo.
4: Home, això s'ha de celebrar, eh? Que això és novetat.
0: Potser tenim problemes perquè igual tenim d'influències, però m'ho ha demanat ella, tinc la prova del WhatsApp i tot, mon germà.
4: Ah, sí, tenim proves i tot, així.
0: Mon germà, tranquil·la, la fiscalia i la UCO i tots aquests que no m'investiguen, que tot ha sigut que ell m'ha dit, vull que em fiquéssiu aquesta cançoneta, Tito.
4: Anem a ficar-la, va, ja la tinc preparada.
0: La tens preparada?
4: I després la comentem, a veure.
0: Vamos, Tito.
4: A veure si té bon gust o què.
0: Mon germà, Samuel del Valle. Bueno, mon germà, sí, Samuel del Valle, no, mon germà no.
4: Samuel del Valle. A veure si té bon gust, vinga, va.
0: A veure, Tito.

0: Ui,
1: vamos, Tito.
2: Pues té un rotllet.
1: Què?
2: Té un rotllet així guapo, no?
1: Pensa que diries que és l'última vegada que li fiquem la cançó que demana.
2: A mi no, trobo que l'han encertat, sí? Tenia un rotllet.
1: Vinga, va.
2: Per a l'estiu, així...
1: Allos, que m'estic fent gran.
2: Una terrasseta, la musiqueta, sí? Pim-pam, pim-pam.
1: Un clinc-clinc.
2: Un clinc-clinc.
1: No te n'oblides mai, el clinc-clinc, Tito.
2: Tu sempre estàs en un clinc-clinc.
1: Sí.
2: Jo sempre me'l deixo, tu sempre estàs...
1: Tinc un problema que algun dia intentaré solucionar, però, Tito, ara no mos fiquéssim en pequeñeces. Què?
2: Què? Entrem ja,
1: nerviós,
2: entrem ja al tema d'avui?
1: Va, Tito, fot-li.
2: Fotem l'entrevista ja?
1: Fot-li l'entrevista, va.
2: Vinga, va. Pues sí, Calo, avui tenim el programa una mica tenyit de blaugrana. Però una mica.
1: Se nos va el cartó, Tito.
2: Tranquil·litat, que si sou del Madrid també podeu quedar-vos. No tanqueu la ràdio encara, eh? També vos podeu quedar. Ens visiten dos veïns de casa, dos persones ben conegudes per aquí i que venen representant la penya barcelonista Montcaro de Roquetes.
1: ¡Vamos! ¡Tito aplaudiment! ¡Tito aplaudiment!
2: Tenim els estudis el seu president, el senyor Ramon Pardo,
1: molt honorable,
2: i el membre de la Junta, Alberto García. Amb ells parlarem de futbol, de penyes, de viatges, d'activitats i de tot allò que es pugui explicar. Vale? I del que no es pugui explicar, ja veurem si els ho traiem igual. Ramon i Alberto, gràcies per haver vingut. Sigueu molt benvinguts a fer punyetes!
1: Vamos!
2: Bona nit!
1: Bona tarda. Bona nit. Tito, espera, que tinc que fer el primer que faig quan vaig a la penya. El primer que faig a la penya és això. Vale, ara em sento còmode ja. Molt
2: bones,
1: molt honorable Ramon. Alberto. Bueno, Benito para la gent de la ciutat de Roquetes.
2: És Benito?
1: Benito per la ciutat de Roquetes.
2: Quan he dit el nom oficial, Alberto, allò que dius...
1: Han vingut els dos, Alberto i Benito, els dos. Bones, què?
3: Bona tarda.
1: Esteu preparats?
3: Estem preparats.
2: Sí. Bueno, hem de dir la gent que no ho veuen. Després ja ho veuran a la foto, però hem de dir que tots en la camiseta aquí del Barça, que mos han portat les camisetes de la penya.
1: I m'han encertat la talla i tot.
2: A un l'he encertat, a l'altre.
1: Li falta una X. Bueno, va, qui dispara primer? Expliqueu-mos com va començar esta aventura.
3: Pues bueno, això va començar després de guanyar la Copa d'Europa, de la primera, del Barça. Uns jovenelos que anàvem por ahí de festa van voler fer una penya a Roquetes. La majoria érem de l'Arrabal, o sigui que tot se va muntar pels bars de l'Arrabal, però van voler que sigués de Roquetes. I llavors pues, vam agarrar i vam intentar buscar gent, socis, ja de cop, vull dir, abans de muntar la penya ja volíem aquí, un munt de socis.
1: Aquí,
3: ja.
1: Hi ha aquí una estructura
3: fàcil. Home, claro, que tinguéssim ja una base, i quan teníem la base, pues, vam començar a fer els papers, i a muntar la inauguració, i parlar a l'Ajuntament, i molt bé, vam fer l'escut, el senyor Joan Ologaray,
1: hòstia,
3: va fer l'escut de la penya, I així vam arrencar.
1: Que tinc entès que potser ahir va ser el vostre aniversari.
3: El dijous, sí.
1: El dijous?
3: Sí. 32 anyets.
1: 32 anyets, saps, Tito? 32 anyets. Uns xicuelos. Va soltar un noi huevos.
2: A que no n'hi ha? Pam.
3: Així va ser.
1: Així va ser.
3: Més o menys va ser així.
1: I a partir d'aquí què?
3: A partir d'aquí endavant. Actualment som 300 socis.
1: 300 socis? Molt bé,
3: I molt bé, anem molt bé en totes les penyes, fent els viatges a Barcelona. Ja ho saps tu.
1: Sí, ja ho sé. Algú me deixeu vindre allà callar?
2: Algun, no pots anar molt tampoc.
1: Ja,
2: és que som... Es marca allà.
1: Tots sabeu que sóc una miqueta pesat, la gent vol dormir...
2: Vius lo partit a dins del camp intensament, a punt de l'expulsió...
3: Bueno, sempre acabes en targeta groga.
1: Sí. En això, per no que re ascensió, les vaig jugar. Perquè després tinc una cançoneta que ja la cantaré, que és molt... crec que està molt bé. I tu, Alberto, què? Tu quan te vas unir a aquesta aventura?
4: Doncs pues jo crec que em vaig unir sobre l'any 2006.
1: 2006? Sí, a la segona Champions, bé. A la segona Champions, sí.
4: Correctament.
1: Molt bé. Sí. Cada Champions recopilem gent, eh?
3: Bueno, se va unir bastanta gent en aquesta Champions.
1: A la segona Champions.
3: Álvaro, Sergi, que encara estan natros.
1: Molt bé.
3: Se van unir bastanta gent, hem anat hem anat canviant de gent, el que passa és que de presidents no.
1: No, perquè els socis fundadors, perquè diria aquells dos, quatre, sis que van dir este no hay huevos.
3: Home, això va començar pues, Joan Enric, que em va descansar, el nostre primer president.
1: Grande, eh?
3: Llavors estaven els germans José Antonio i Enric, que era...
1: Hòstia, també hauria sigut important, també ho haguéssim xalat.
3: Vam agafar José Luis Hueche, de secretari, que tampoc no estàvem nosaltres ja, que és el que ens va portar tots els papers, perquè nosaltres en 20 i tants anys, imagina't, no sabíem...
1: Vamos.
3: De què anàvem.
1: I que no havia xat GPT ni res, no, perquè m'expliqués com anava això.
3: No hi havia res, llavors vam haver que agarrar algú en...
2: Una mica d'estudis i una mica d'informació, no?
3: Molt bé.
1: Correcte.
3: Després estava jo, Lluïset, Lluís Rodríguez,
1: vamos.
3: Sergi, Aznar...
1: Tots formats a la Masia, tots formats a la Masia.
2: Valla alineació, eh?
1: Jo tinc la pell de gallina, eh? La pell de gallina.
3: Estava Francisco Javier Casanovas, un germà de Raulet.
1: Vamos.
3: Casil. Joaquim Miralles.
1: Vamos, Chimo Bayo.
3: I Pasqual, Pitac, que encara estan natos.
1: Pasqual.
3: Entens? Estos van ser els 10 primers que vam... La primera junta de la penya.
2: Valla 11, eh?
1: Claro, que això que agafes, dius, hòstia, bueno, anem a l'Ajuntament a veure què s'ha de fer, perquè aquella època que fes, bueno, anem a l'Ajuntament...
3: Bueno, el primer que vam fer va ser trucar al Barça, bueno, enviar els papers al Barça, clar.
1: Ah, senyor Núñez, en aquella època?
3: En aquella època, sí.
1: Si no em costa un duro i voleu fer una penya...
2: Socis?
3: Els socis no se'l pot enviar.
1: Vull fer un sàndwich?
3: Sàndwich? Diu, no, que no estic.
2: En aquella època, quan la vau fundar, també hi havia tantes penyes com ara? O no eren tantes?
3: No, va ser un boom. Aquella època va ser un boom. La primera Copa d'Europa del Barça va ser un boom de penyes i de tot. Perquè nosaltres, que estem dins l'agrupació de penyes, a partir de nosaltres, diguéssim, quan fem aniversaris, vull dir... Hi ha molta gent, per exemple, quan van fer nosaltres el 25, doncs n'hi van haver diverses.
1: El 2017 va ser, no?
3: 2019.
2: Sí, és que és trist, però és així, eh?
1: Jo vaig estar...
2: Quan hi ha victòries, hi ha Champions, sí, sí. Hi ha lligues, doncs pues, els seguidors augmenten.
3: Sempre.
2: I els penyistes i tot.
1: És veritat, sí.
2: I se'n van cap aquí, hi ha un sector que se'n van cap aquí, se'n van cap allà.
1: Hi ha una penya, la de Xarta, que crec que no està, que també es va formar, sí. Quan el Triplet, o sí. De Goris Enrique, fa tot això també. Però veus,
3: sí,
1: això?
3: Però és que portar una penya no és tan fàcil, tampoc.
1: No,
3: perquè
1: no,
3: sempre has de tindre algú que estigui davant fent-ho tot. Perquè hi ha moltes coses que fer.
1: No és dir,
3: has de tindre un equip que estigui amb tu, t'ajudi.
1: I més una penya com vosaltres, que segons tinc entès, també són molt participatius en festes.
3: Sí,
1: en tot, a les festes roquetes.
3: Mira, demà dissabte,
1: sí?
3: Fem la presentació de les pubilles.
1: Molt bé.
3: A l'Hort de Cruells.
1: I
3: tenim 3 pubilles grans i un hereuet.
1: Olé, molt bé, Tito, aplaudir, Tito! 3 pubilles.
2: Déu-n'hi-do.
1: Increïble. Perquè normalment ara com ja no tenen crios ni són, n'hi ha un far per a trobar pobilles, 3 madres.
3: Ja, home, claro, la triplet.
2: Però, tots volen, veus el que diem? Totes volen anar i se pugui al Barça, que estem de moda una altra vegada. Estem de moda.
1: Molt bé.
3: I sortirem a l'ofrena, participarem en lo guinyot de festes.
1: El guinyot fa anys, també.
3: Enguany lo farem en dissabte, com l'any passat. Perquè l'any passat se va anul·lar el dimarts pel foc de Paús.
1: Sí que és veritat.
3: Sí. El van fer en dissabte i mos va anar molt bé.
1: Sí.
3: I el farem, tornarem a fer-lo en dissabte, la gent.
1: Jo crec que és una molt bona idea.
2: En dissabte, sí, perquè... la gent sempre té més ganes.
3: No, perquè el dimarts és el dia del sopar de la cabra.
1: Sí.
3: I llavors era problemàtic, perquè sempre s'acaba a les 8 i pico.
2: I s'ajuntaven coses.
3: S'ajuntaven coses i gent que se'n volia anar, clar, és complicat. I el dissabte, com ja no fan res...
1: Ostres, el dissabte, com vol córrer focs, no? És el primer dissabte o el segon?
3: El segon
1: dissabte.
3: Sí, no, fan les paelles allà a l'Hort de Cruells.
1: Molt bé.
3: Les colles, diguéssim, i bueno.
1: I el guinyot no feu, vosaltres?
3: Allà baix.
1: Allà baix, allà baix, allà baix, molt bé.
3: Bueno, si fa bo, el farem davant del bar.
1: Molt bé.
3: Baix dels arbres.
1: Que millor ubicació per estar allí a la sombreta, els abuelos, tillans, això no es pot fer.
2: Calor, en lo clinc-clinc.
1: En lo clinc-clinc. Però jo, de tarda, si es ve cerveseta,
2: seguia. Però igual, clinc-clinc, igual.
1: Home, a partir de semi, sí, eh? Si arriba de semi al Guinyot, ja comença el clinc-clinc, que ja veus que t'entra...
2: Llavors ja canvies, no? Canvies de color al got, no?
1: El nèctar de la sabidoria, comences ja a veure les jugades claríssimes. No, per exemple, l'acte del Guinyot és un dels que més m'agrada i no he pogut vindre mai a Roquetes, a part perquè no tinc cap amic que vulgui jugar amb mi, perquè sempre eren dimarts, sempre eren dimarts. I aprofitant, vull fer un missatge si algun amic vol ser amic meu.
2: Doncs pues aquí ho pots dir, a veure, si surt algú.
1: Sí, no?
4: I a guai pots vindre.
2: És bona persona, li agrada fer clinc-clinc, jugar bé les cartes, sí. Se veu, doncs, pues, bueno, ets un bon partit.
1: Sol cantar i tot.
2: Sols guanyar, també, sols arribar lluny.
1: Sí, soc bicampió de la Rama de Cristo, eh?
2: Ah, mira, doncs, pues,
1: Soc bicampió, eh? No tothom ho pot dir. Mira, 2010 i 2015, l'any de el segon triplet del Barça.
3: I qui era la teva parella?
1: Albertini.
2: Hombre, otro fenomeno. Mira, ara...
3: Està desaparegut, eh?
1: Sí, ara has penso nombrat, dir que no tinc amic, ja.
2: Ara has nombrat una persona i m'ha vingut al cap relacionat amb el Barça, la final aquella que vam anar a València, tu... Jo i Albertini, a Calú.
3: En entrades de la penya?
2: En entrades de la penya.
1: Quin dia veure el sorteig, i mos va tocar els tres, de puta mare.
2: Quin dia, quin encert. Quin dia llarg. Quin dia llarg aquell, eh? Va ser intenso, eh?
1: Menys mal que quasi no me'n recordo de res.
2: Va ser...
1: Espectacular,
2: tira. Al camp, lo partit lo van veure en ressaca, ja.
1: Sí, sí.
2: Lo partit en ressaca, ja.
1: I anar a buscar l'autobús agonitzant, demanant aigua per totes les finestres.
2: Vam arribar a casa del viatge d'autobús, que ja mos havia passat tot, la ressaca i tot, ja està ben bé.
4: Això va ser l'any 2009.
1: 2009.
4: Ai, correcte.
3: Va una del Joanito, no?
1: També és 2009.
3: Va una del Joanito, va passar la ressaca, no?
2: De Tortosa. De Tortosa a València, no sé quantes vegades van fer parar l'autocar a pixar.
1: Per favor.
2: Només t'he dit que això.
1: Ara, a partir d'aquí dia, em sembla que fiquen bany i tot. Això és una altra. Tots los partits del Barça surten a l'autobús? Des de Tortoses?
3: Tots. Bueno, no, sempre no és de Tortosa, però... O de Tortosa o de l'intercanviador a l'aldea. Depèn dels autobusos que es fan.
1: Podríem dir que la
3: gent... Però enguany, el 90% han sortit de Tortosa.
1: Podríem dir que la gent de les Terres de l'Ebre és d'omplir autobusos tots els partits
3: del
1: Barça?
3: Sí, normalment dos o tres autobusos se fan en l'agrupació de penyes.
1: Guapo, espectacular.
3: Dies de quatre, també. Sí, sí.
1: Increïble. I ja, almenys un, normalment, surt d'aquí baix.
3: Sí, raro és un, sempre són mínim dos.
1: Molt bé, perquè ara ja que estem, si algú es volgués fer soci de la penya de Montcaro...
3: Bueno, intentar pues, trobar-me a mi o parlar al bar de Joanito, a la Rabaleta, al bar de la plaça. Allí hi ha fulles i al bar de la Lira també podem passar i dir-li a Conrado.
1: Que serien les dues sedes.
3: De moment sí, perquè ara estem pendents de que l'Ajuntament mos... No sé, dius que un
1: estem fent alguna reclamacioneta, aprofitem també les ondes de la FM per a fer una reclamació a l'Ajuntament. Algú que té feina a l'Ajuntament que està tothom fotent reclamació.
3: M'han dit que és possible que sí.
1: És possible.
3: De cara a setembre, octubre, tinguéssim alguna
1: cosa. Del 2020 i 30, a veure com estava així.
3: Sembla que serà en guany.
2: Tots els programes estan nombrats a l'Ajuntament.
1: L'Ajuntament, sempre s'ha de fer.
3: Calo que hi ha eleccions.
1: Hi ha eleccions. Ah! Déu, espera que se m'acaba de ficar la pell de gallina, tito. Què puc demanar?
2: Vale,
1: deixa'm pensar. Espectacular.
3: Pues sí.
1: Llavors, fem els socis... Que és la quota que...
3: Home, la quota de soci d'un són 17 euros que entra al carnet.
1: Molt bé, carnet de penyista.
3: Després està lo de parella, que són 29 euros. I llavors està lo familiar són 30 euros més 2 euros per carnet de penyista, que sigui. Són 4, 6...
2: No, res, val la pena.
3: Se poden apuntar a los que siguen a la família.
1: Tinc entès que el carnet de penyista també te fa com a...
3: Sí, tens descomptes.
1: Però i a part, si mai volguessis ser del Barça, tu ja demostraries que has estat...
3: Sí, però això cada un s'ha de fer... S'ho ha de fer a la web del Barça.
1: A la web del Barça.
3: Però, bueno, jo els accepto.
1: Vale, perfecte.
3: Cap problema.
1: pot anar al camp de futbol en descompte, en l'autobús de...
3: a la botiga del Barça.
1: És una passada anar a l'autobús, eh? Sí, el del central, sí. El dia que va calo, que és...
2: el dia que et veuen entrar tu per la porta, diuen, no, perquè he vingut avui.
1: Ja és que ara m'he deixat anar de dia. M'he deixat anar de dia, i ara, la gent vol dormir.
2: I ara que me'n vaig enterar, que ara estan oberts els lavabos de l'autocar, que quan anàvem matres no estaven oberts i allò era un petit.
1: I no cal...
2: ara deus disfrutar, no el lavabo obert.
1: I no cal ficar-ho tot dins, 50% sobre. No cal, no som molt exigents.
2: A veure, però patiem, patiem.
1: Un dia que em faig una fimosis, intentant pixar dins la llauna, tita. I és quasi tot, si em faig la fimosis, m'hi quedo quasi sense, No para contes.
2: Bueno, ara que hem parlat de roquetes, d'això, també podríem parlar una miqueta de tertúlia del Barça i la temporada, i del Madrid, que comentàvem abans, les eleccions, no? Podríem fer una miqueta de tertulieta d'esta general.
1: Per ells, les eleccions de Font i Guardiola van aparèixer, jo què sé...
3: Guardiola,
1: la porta, vull dir. Perdoneu-me, és que és de nit. Les eleccions de la porta...
3: Clinc-clinc.
1: Les eleccions de la porta i Font van ser, jo què sé... Comparant-se a l'espectacle...
2: Ara que estan els nostres convidats, us ho preguntarem. Què opineu?
3: De?
2: Florentino una altra vegada, segur?
3: Sí.
2: Lo senyor este que nombrem abans, lo senyor Riquelme, que vol fer desaparèixer el Barcelona del mapa, ha dit?
3: No, jo per mi que es queda Florentino.
4: Jo també.
3: Sí,
4: jo opino el mateix.
2: Dóna més joc.
3: No, vol vendre el club, ja n'ha tornat.
1: Sí. No, que és tot, ho fa tot pel soci. No ho heu sentit, ho fa tot pel soci. No l'escolteu, pobre.
3: 100.000 euros cada soci. 100.000 euros cada soci. Què faries tu, si fos soci?
1: Vender. Tanca, claro.
2: Esta gente no me escucha. No me escucha esta
1: gente. I se borran de la vida.
3: I Bad Bunny, 7 concerts, i el Bernabéu ni el d'està.
1: Modificaran la norma, diu. La norma... para que pugué fer concerts. Fer concerts,
4: sí. La Ayuso.
1: La Ayuso no, l'alcaldia
3: no,
1: crec
3: no,
1: que és.
3: No, la Ayuso
1: és.
3: Sí, això diuen. Però bueno, ara d'aquí 4 dies anirà algú a aixecar una copa i el Bernabéu.
1: Sí o no? Sí. No, jo no aniré, eh? Jo...
2: Qui anirà?
3: El papa.
2: El Bernabéu va, el papa?
3: Sí.
1: Este és de vi, Jo sé que és de vi. Ni cervesa ni guata, ell és més del vi, que és la sang de Déu.
3: És l'únic que aixecarà una copa quan el Bernabéu.
2: Hòstia, el Bernabéu, el papa,
1: sí, va celebrar el Nadal plete, ojo, va vindre el papa, va
2: ser una bona plena. Fer la creu allí.
1: La ratlla i la creu.
2: Perquè clar, no han llegut victòries, no han llegut títols, doncs que ha de fer la creu, però, ha de fer alguna cosa allí, no? Perquè
4: però hi ha diners.
1: Sí, no?
4: Va fer-lo vindre, home, claro.
1: Ojo, que claro, pagant natros i tot, a la vegada. Home, però lo increïble és que tingui collons de que li modifiquen la normativa. Bueno, modifiquen, comptaran com aquells concerts són, com a d'interès general d'este...
3: Ja veurem.
1: O que els veïns són tots...
3: Per això
1: de...
3: sí, que els veïns ja han dit
1: que... Segur que l'abogat per metro quadrat allí va que trina, Tota aquella barri de...
3: Aquella zona no és
1: de... Sant Martín, ho he dit,
3: No és de pendejos.
1: No.
2: Ex, deixem anar al Madrid i parlem de...
3: Del Barça.
2: Parlem del Barça. Correcte. Que tenim molt que parlar, que han guanyat la Lliga, han guanyat la Supercopa, home. Sí. Parlem del Barça.
3: Què? Molt bé.
2: Del Barça present i del Barça futur. A veure què mos espera.
1: Tito, fot la cançó de la secció de Calo, que tinc un munt de preguntes d'estes i anem a fotre la secció de Calo, Tito.
2: Ja vols tirar la secció?
1: Sí, fot la secció.
2: Però si m'agarres en imprevist.
1: És que si comencen a fer preguntes d'estes, me fot la secció a prendre pel cul, Tito.
2: Va. Tirem la secció.
1: Sí, la secció de Calo. Calo!
2: Han cremat los micros, no. Mira, li veig sortir fum i tot,
1: I que em sangren, si em trec los auriculars, me sangren.
2: I mira que la setmana passada, Paco, separeus, quan crideu, separeus, no hi ha manera.
1: A mi no em manen, no, a ti no, va, Paco. Comencem a la secció de Calo improvisant, perquè com veig que Tito està disposat a rebentar-me la secció. Començarem a fer unes preguntes per a mullar-nos, No és una ronda flash, no. Ara mateix, veient com està Luis Enrique, que acaba de guanyar 2 Champions, faríeu canvi Flick per Luis Enrique o us quedeu a Flick?
3: Jo em quedo amb Flick.
1: Jo també. Molt bé, jo pensava que dubtaríeu, una miqueta.
3: No.
1: Pensava que està molt a full,
3: Jo penso que Luis Enrique ho faria bé, però estem molt bé.
1: Sí, no, ara estem molt
4: xalant, que a part va tindre el seu moment al Barça, també.
1: Per què va marxar?
3: perquè va voler.
1: No va ser culpa de Novita, també estava Messi, havia de ser dureta, i
3: bueno,
1: cuidava també.
3: Ell té les seues coses, fa les seues èpoques, a cada puesto i ja està.
1: Ha ressuscitat a Dembélé, eh?
4: I també ha ressuscitat la marxa de Mbappé.
1: També podria ser.
3: Ah, bé,
1: jo després de veure lo de este de com se diu, lo del lateral esquerre, merda. Joao
2: Cancelo,
1: jo igual resultaria també flic hasta Joao Félix, eh? I ara ve Joao Félix aquí, ojo, que en Cancelo.
2: Pixalanta està,
1: Sí, ja sembla que està marcant gols com a xurros allí a
3: Aràbia.
1: A la Lliga Todopoderosa d'Aràbia.
3: I Cristiano també fa gols
1: allà. A full. Qui creieu que acabarà fitxant de delanter el Barça? Kane? Haaland? Murici? O el de l'Atlético, Julián Álvarez?
3: Si poden, Julián, si poden.
1: Creieu? Bueno,
4: jo crec que té més número és Julián Álvarez.
3: Murici, perquè Murici ja està fitxat, no sé, sí? No sé qui l'ha fitxat, però sí, sí? El baixar a segona divisió.
1: 10 quilos valia només, eh? Segon màxim golejador de la Lliga, eh?
3: Sembla que ja l'ha fitxat algú, no, sí. No sé.
2: Perquè este que ha fitxat nou el Barça, no és davanter també?
1: No, és
2: extrem. Sí, sí, ah, és extrem?
1: El Gordon.
2: Este fa bona pinta, eh?
3: Bueno, este corre molt.
1: Sí, jo el tenia supercontrolat.
3: De moment corre molt.
2: No el coneixi, eh?
1: No, bé, jo què sé, jo soc germà, aquell que corre també, en Flash.
3: No va vindre al Camp Nou a veure el Newcastle.
1: No, vaig anar al Rayo, saps?
3: Va ser l'únic que va fer gol al Camp Nou. No,
1: sí, i a l'anada també va fer molts dos gols, sí. Crec, eh? I segur que corre un muntita. Corres de covard, també m'explicaràs.
2: Bueno, ja veurem.
1: Vale.
3: Tira.
1: Tema mundial.
3: Buf.
1: Preferiríeu que la selecció espanyola hagués agafat 8 del Madrid o 8 del Barça? Creieu que el Madrid ha tingut més sort perquè tingui menys jugadors seleccionables? Preferiríeu que el Barça no tingués cap jugador seleccionable?
4: És que, bueno, el Madrid, jugador seleccionable, per la selecció espanyola no té ni un.
1: Però preferiria...
4: Bueno, el Milhouse este que van fitxar.
1: El Milhouse este.
4: que van fitxar, que no serveix per res.
3: I volen que vagi Carvajal a retirar-se.
2: Això hem comentat poc, però, Telita, això que el Madrid no porti cap... Bueno, no porti cap, que no es faci...
3: Aquí de portar.
4: Mira els 11 que ha llegut del Madrid tota la temporada.
2: Ja ho sé, però que vull dir que és una notícia també...
1: Escandalosa. Que
2: el Barça que han sigut, xat, 8.
1: 8.
2: 8. 8 i el Madrid 0.
3: Perquè Fermín s'ha lesionat.
4: Sí. 8 de la selecció espanyola i 9 i el resto 17.
1: Sí. Però preferiríeu que es quedessin tots a caseta o vos sabreu superbé que se'n vagin a...
3: I és que el Mundial, la veritat, no...
1: Ja, per això, ja que la nostra selecció no juga, per tota manera, no seria millor que es quedessin tots contents a casa i que...
3: No,
4: almenys que tornin sencers.
3: Sí, això sí.
1: Home, si se n'ha de l'Araujo, pues bueno, que se'n vaiga.
3: Jo crec que el Mundial per als jugadors és importantíssim.
1: Ja.
3: És importantíssim. Ja. Llavors...
1: Però també condiciona tota la temporada.
3: Bueno, s'ha millorat alguna cosa, perquè abans no pagaven res si es lesionaven i tot. Ara ja paguen alguna cosa. Que és l'únic que pot passar, que et se lesionen, que vinguen fets pols.
4: Qui va ser, Pedri?
1: No.
4: Quan la pandèmia, sí, això, sí. Que va haver Mundial i Olimpiades?
1: O Eurocopa, podria ser.
4: Eurocopa i Olimpiades, correcte. I se va jugar la temporada.
3: Arribar a fet pols.
4: Se va passar lesionat.
1: Podríem fer una miqueta de sort que Frenkie i l'Araujo se facin un bon Mundial i vos vulguen comprar, podrien coses més d'estes.
4: Podria passar.
2: Però no sé si passarà.
3: No, Flick no ho vol vendre a De Jong.
1: La Frunji o algo le està fent bé el traspàs.
3: Bueno, si se va De Jong, ve Bernardo Fitch.
1: La següent pregunta era... Creieu que fa falta Bernardo Silva?
3: Si no se'n va ningú, no.
1: Però
3: això penso.
1: Si...
3: Ha de marxar algú.
2: Però quants anys té, esto, home?
3: 31 o 32.
2: 31 o 32, home?
3: Sí, exacte.
2: Ah, pensava que anava ja als 36.
3: No.
2: Però sí que no va cap als 36...
3: No, sembla que en té 32.
1: Xica dels tuits, vegues? Xica dels tuits.
2: ara buscarem i ho confirmarem.
1: Perquè, i si a fotre minuts als joves com Bernal, com a Olmo, Fermín...
4: Això no es pot tocar, collons.
1: Ja, però Bernardo jugarà en lloc de...
3: 31.
1: Gràcies, xica dels tuits. 31, ai, 31, fotre minuts a... No?
3: Marc Bernal no se n'anirà.
4: No pot marxar.
3: Bueno, si vol marxar, marxarà ell. No, el Barça se'l queda. Després hi han diversos jugadors.
1: Casador
3: segur que marxarà.
1: Preu de Casador per qual vendries
3: tu? Estan dient que el compren per 20, 20-30.
1: Que com a mínim acceptaran 20.
3: 20-30.
1: Això vol dir que
3: és un jugador suplent.
2: Si com a mínim acceptaran 20, lo vendran per 15.
1: I dos entrades de Bad Bunny. Dos entrades de Bad Bunny.
2: Sempre anem per baix. No sé com el Barça sempre va per baix.
4: Mentre després lo recompressin per 50.
1: Sí, aquí està.
3: Després té xavalets de baix que els emportarà a la pretemporada, que també els li agrada. Johnny, no sé, hi ha diversos.
1: Veient el final de temporada que ha fet Ansu Fati.
2: L'ha fet bona? L'ha fet bona?
1: Al final de temporada sí, l'ha estat bé.
2: I és del Barça encara?
1: Sí. Tenia opció de compra, per 11 quilos.
4: I la volen efectuar.
1: Però estan dient que sí, ara és poc, 11 milions. El Barça està dient que al final de temporada que ha fet...
2: Però Ansu Fati té lloc al Barça actual?
3: No.
2: Ah, doncs així.
1: Doncs la bona pregunta als invitats
2: és...
1: Jo, faríeu un moltes gràcies.
3: No, que el contracte era claret. Vull dir, si el Mònaco el vol, paga 11 quilos i ja està.
1: 11 quilos i lliurem.
3: Perquè pensa que li pagàvem la meitat de la fitxa, al Barça. O sigui, el Mònaco tenia en Sufati i damunt la meitat de la fitxa la paga el Barça.
1: Però el Barça, segons...
3: Allibera un munt de diners de salari i té 11 milions d'un jugador que no el fa...
1: Però està intentant incloure, segons he sentit, que intentant incloure com una part de futura venta i coses d'aquestes.
3: Això és possible.
1: Ara estàvem intentant negociar, però això estava allargat, però
3: pacar
1: al Mònaco.
3: Però si el Mònaco
1: diu
3: 11 quilos i me'l quedo. I ja està. Tot el de més...
1: I moltes gràcies.
3: I aquí estàs.
1: Sí, no? O quan? No em sap greu, però és així mateix.
3: Bueno, era una gran figura i les lesions...
4: La lesió que va tindre, doncs la va marcar.
3: No, la que va tindre i després va recaure i va tindre una altra.
2: Doncs bueno, a vegades el cos tampoc no acompanya.
1: El cervell, l'estat anímic també...
3: El cervell, sobretot. Sobretot el cervell.
1: Que m'ho diguin a mi.
2: Veus, a Calu l'acompanya el cos, però el cervell no l'acaba d'acompanyar.
1: I vaig d'este cos supermusculós, hi ha una persona supersensible, tita, tu saps que és... Perfecte.
2: Ara, és igual. La va contar una, però és igual. O la conto.
1: Ho sé, tita.
2: Ara ja has començat, no?
4: Ja no estem en horari infantil.
1: Molla.
2: No, dic, li volia mollar en algun moment del programa, però ja mollaré ara que dic que és sensible i tot això. El diumenge me'l vaig trobar que venia de comunió per la tarda, ja tardet. Aquí d'esquena, mira si el conec i dic, Calu, venimadet.
1: Bueno, estàs limitant-ho bastant.
2: Anava sensible, limitadet i animadet.
1: Super Saiyan de manual, tio. Era una comunió.
2: Però ojo, que jo d'esquena anava a la parella i li vaig dir, sense voler ni

0: però se queda més per aquí, per Europa. Llavors els paguen molt més sou, perquè el Barça totes són de la cantera, la majoria.
1: Sí.
0: Llavors el sou és limitat. I venen allí, perquè allí, per exemple, el Paris Saint-Germain és el mateix, el jeque este paga. A l'Olímpic de Lyon també ho té una...
1: El City crec que ha guanyat la Lliga Anglesa també, de dones. Però creieu que algun dia s'ho creuran i realment apostaran i ficaran diners?
0: A Espanya no.
1: No.
2: Mentre els altres equips no pugin a un nivell.
1: Aquí està. Però clar, això és
2: una Lliga d'un,
3: si fos,
2: bàsicament.
3: Si fos el Madrid femení, igual seria una altra cosa.
0: Però és que el Madrid...
3: Pujaria tot més ràpid.
0: El Madrid femení li fa falta molt per arribar.
3: Ja, però, claro, està un altre...
0: No per res, perquè no té cantera, no té res, no té res. Ha fet un equip de fitxatges, fitxa. Ah. I
3: el Barça cantera.
0: El Barça cantera. A part dels que han ara, se n'aniran Alexia, se'n va Mapi, sortirà un altre.
3: Però se'n van bàsicament no per anar a un equip millor, perquè no aniran a un equip millor, se'n van per fer 4 duros.
0: Per millorar elles econòmicament.
2: I potser hi ha més competitivitat de les altres lligues.
0: I per competitivitat, claro.
1: Sí,
0: claro, no és el mateix en Anglaterra i tens l'Arsenal, el Chelsea, el Manchester City, tens allí una sèrie d'equips que hi ha competició aquí el dia que jugues contra el Madrid i punto.
3: Ja està.
1: L'Atlético, de fet, aquí, lo clàssic en les dones sempre és l'Atlético, la final de Copa va ser l'Atlético, no?
0: Sí. Sí, bueno.
1: Lo clàssic femení, perquè el Madrid va comprar el tacón en aquell i...
0: Sí, és el que parlem. No t'hi fotut.
1: No creu que se'ho creguen mai.
0: Home, ni se'ho creu el president.
1: Aquí està, jo dic que ells són els que s'ho han de creure, la Federació Espanyola, igual que en Espanya, per exemple, en Espanya també estan foten guerra a les dones.
2: Que, sí, bueno, no, bàsicament la base és del Barça, també.
1: Però tot i així, no creieu mai. Jo confio que algun dia...
3: L'aixecaran, la Copa.
1: Jo dic que el Barça en futbol té 9 Champions.
0: Claro.
1: En futbol tenen els Champions.
0: Claro.
1: Si Madrid compta hasta les Jung Leagues, la veritat és que compta les Jungs, també igual són 11 ja. O com, claro. Que estem a punt d'agafar-los.
0: En tenim 2 o 3 de Jung Leagues,
1: eh? Vale. Següent pregunta,
3: eh? Ai, mare.
1: Ter Stegen.
0: Adiós. Ui.
1: Què?
0: Adiós.
1: Estàs... Allà, adiós, no? Que cobra un pastizol i te contenta.
3: Però està cedit, no?
1: Adiós. No, que ja està a Barcelona, està allí.
2: Va cedir a Girona, se va lesionar i va tornar.
0: Ni va jugar.
1: Bueno, un partit.
3: Lo va cedir i ha tornat. Des del Barça, vull dir.
1: Se'n recordava del camí, Tito. Se'n recordava del camí i ha tornat. Llàstima. Què farem en esta llosa?
0: No, és només Ter Stegen. Tenim 6 porters ara mateix.
1: No, però
2: el Chamny aquest...
1: Chamny ja està, no? Era un més...
0: No, Chamny se queda.
2: Home, com a segon porter. Home, m'ho va salvar la temporada passada. M'ho va salvar ell, bàsicament.
0: Llavors està el cotxe, està l'astròloga, està el... Iñaki Peña...
3: Tenen faena, eh?
2: Nostre,
0: sí.
3: La directiva té faena.
1: I l'Elche també, és veritat?
0: Sí.
1: Estava l'Elche cedit.
0: Sí,
1: què farem?
0: En portes ho tenim, bueno...
1: Perquè damunt és el capità i no és de sumar, és d'estos que...
0: Ter Stegen ha tingut un problema, que es va lesionar, i ha vingut un porter que està molt bé.
4: Espectacular. És que és la massa.
0: De la Masia.
2: I d'un perico que... No ho païxen.
3: Han parlat poc de l'Espanyol,
0: eh? És igual.
3: Haguéssim pogut portar alguna tertúlia de l'Espanyol.
1: Per recuar això, eh? Que parlem de la...
0: A Manolo.
1: Se queda, Manolo, també.
0: No s'ha de quedar.
1: Confieu en que l'Espanyol... Mira, parlant d'això, confieu en que l'Espanyol, ara que té un nou propietari, un director esportiu com Déu mana, que ha fitxat a Bonchi...
0: Espero.
2: Hasta que sentirà la paraula Europa. Sentirà Europa per cavall.
1: És increïble, eh? Com pot ser possible? Però com també que 19 jornades seguides sense guanyar i aguantar-te a primera?
0: Ha fet
1: 8 o 9 punts. Sí, ha fet el
2: rècord. Ha sigut la primera millor volta de tota la història i la pitjor segona de tota la història de tots els clubs m'apareix.
1: Si mai havia passat que un equip, perquè l'Hèrcules que em portava dissabte m'apareix i ara s'ha quedat en 18 o 19. És quedar-se primera, eh?
2: Sí, sí, el pal.
1: Girona, què, pobrets?
0: Bueno, esperem que torni a pujar, no?
2: Jo espero que sí.
0: L'entrenador de moment ha marxat.
1: Sí.
3: A l'Ajax, no?
1: Me sap greu per este xic, pobre, perquè després que és mig una llegenda que va portar a Europa i tot, que el seu final...
2: Però veus, són clubs mitjanament petits,
1: claro.
2: Competeixen a Europa,
1: los
2: foten mig equip i adiós, Madrid.
3: I Guardiola també se n'ha anat, no, del City?
0: Sí.
3: En va.
0: No, s'ha quedat.
2: Directiu.
0: S'ha quedat dins el City.
2: Que diu que són una societat que són 12 equips, no sé què, 12.

0: El Girona forma part d'un d'ells.
1: Entre ells el Girona.
2: Correcte.
1: El Manchester City el controla...
0: El Granada, crec que també.
1: Sí, controla 10 o 12 equips de tot el món. De tot el món, perquè en té una a Nova Zelanda, sí. Almenys a Austràlia.
0: No sé què dius, Red Bull, Red Bull City, no sé, dius, no sé què City, tots són...
1: El del City, sí. Als Estats Units...
2: El tipus el coordinador, pobre, no ho dic.
0: Això és un altre també.
2: A voltar i a cobrar.
0: No, i que sí, no. I fumar puros i jugar al golf, que no li mola. Que això també és un altre. Lo sabia despedir a la gent com Déu mana.
1: Claro.
2: Correcte.
0: És o no? Sí. Quin espectacle van muntar allí per a Guardiola. Per a... El bàsquet, com si diu, eh? Lo negre, que era negre metalitzat.
1: Del bàsquet negre, no sé sí. Què deu ser. No sé què deu ser. Del bàsquet i negre.
0: Sí, home, que va fer un vídeo.
3: T'haurem de censurar para. Aquestes coses, home.
0: És negre metalitzat, no és... Ah, no. Això, Jordan, Michael Jordan, li va fer un vídeo allí, va agafant gent.
3: Ara com ho tallem, això?
0: I tot, no ho tallem.
3: No, com ho hem de tallar? Negre, com ho hem de tallar?
0: Negre metalitzat. És,
3: ja hem fet tard, si volem parar.
0: És una tonalitat, és blanc nuclear, negre metalitzat.
3: Vale, vale.
0: Blau cel.
3: Ja està dit, ja està dit.
0: Ja està. I doncs Calu del Vall és responsable de les paraules que diu. Antena Caro és lliure de qualsevol culpa. Vale, això és una despedida com Déu mana.
2: La veritat que sí.
0: I no el que li van fer altres a Alexia, que la van fotre allà al Solano. Va forense com el sol, com que ja és un bombonet.
1: I a Messi?
0: I a Messi, què?
1: Què?
0: Era Covid, eren jovens.
1: Sí, sí.
0: No sabia el que feia, però què? No es mereix ja.
1: Home, espero que li faiguen, espero. Estem esperant tothom.
0: Li han donat abans un príncep d'Astúries, una princesa d'Astúries, que nosaltres hem fet una despedida com Déu mana, bueno, una llegenda.
1: Encara està jugant.
0: Ja, però... D'això és... Però fot enveja, és
3: m'apareix que està que no se n'anirà a la porta, no tornarà.
1: Per aquí.
3: No? Hi ha mal rotllo, no la sé. Porta...
0: No ho sé.
3: Messi.
1: Bueno, tampoc, no... No serà això, jo em penso que quan s'acabi el camp i tot això, que ell se retire. Ell se vindrà a viure a Barcelona, eh? Sempre
0: sí,
1: ho va dir.
0: A Cornellà.
1: No, que estem de fals.
0: Estem en piquis miquis. Mires el mapa i no m'ha d'un dit. Si tu diré així, el mapa...
1: Va tirar a casa a Castelldefels.
0: I a comprar a Cornellà.
1: Això sí.
2: Correcte, correcte.
1: Això sí.
3: Ara tots compren equipets, no?
1: Sí, diuen que Jordi Alba té l'Hospitalet. Va comprar l'Hospitalet.
3: I Sergio Ramos vol comprar el Sevilla, però no sé si ho va aconseguir al final, perquè...
0: Ha hagut
1: una cara... És que el Sevilla no és el Cornellà.
3: Ja, ja.
0: I Sergio Ramos no és Messi.
3: Però sempre veus la notícia, ja. Que si estan negociant, que si hi van, que si hi ha tras, sí, eh?
2: No sé. Ho compres o no compres? Una part del deute, no?
0: No ho sé. Igual ell se pensa que juguen a bàsquet al Sevilla i no sap res.
1: Ell pensa que... Sí,
0: pensa que és superjustet, pobre.
2: Després de la rebuda que va tindre quan va tornar, que el xulava, que encara vol invertir.
0: Respeta! Respeta l'escudo! No sé què dius. Pobre. Doncs bé, va, Tito, anem a fer l'última.
3: L'última, ja?
0: L'última, no?
3: Va, l'última i... I què farem més?
0: Després,
3: no ho portes apuntat en este paper, ec,
0: sí.
3: Saps què pareixes?
0: Què?
3: Me recordes a Pablo Motos, a l'Hormiguero, que sempre va en el paper i en el boli, ec, d'allòs de l'any de fa 30 anys atrás. Em vas en el paper i en el boli, xec. L'ordenador, en la taula... Actualitzat, actualitzat.
0: No, l'última pregunta és... L'última pregunta és...
1: En el que li pagues al becari...
3: Ec, però mireu-lo, eh? Avui va en el paper ben escrit, que sí. Moltes vegades ha vingut en el paper en trossos, ha pegat en celo...
0: No, no, no, això és una llegenda urbana que corre per esta ràdio, però jo sempre he vingut superpreparat des de casa, Tito.
3: Nova temporada ho aconseguiré.
0: Nova temporada.
3: Nova temporada ho aconseguiré, que tingués un guió en ordenador.
0: M'aprofitem per a fer una reclamació a l'Ajuntament, si vols ficar unes tablets personalitzades, un sou... La xica de los tuits.
3: Va, va, a veure l'última, deixa.
0: L'última no, l'última ja és: hasta quan creieu que es pot exprimir la vaca de tants de partits, tantes competicions? Quan creus que els jugadors diran prou? Per què?
1: Jo penso que no falta molt per
0: no,
1: això.
0: Perquè és que ara ja la lliga comença abans de que s'acabi el Mundial, que si ha arribat jugadors això, hasta quan creieu que se pot arribar a exprimir aquesta...
2: Bon, no tinc ni idea,
0: no,
2: però
0: idea.
2: S'han cremats tots.
0: Però és que, de moment, els jugadors no diuen ningú, eh? Tots són...
1: Home, jo, tenen un sindicat, eh?
0: Sí,
1: els jugadors han de dir, però...
0: L'AFA, no, com
1: si... L'AFA.
0: AFA. No, AFA és... Aficionados del futbol argentino, i l'AFA.
2: És veritat, no m'ho he pensat.
1: Associació de futbolistes, no sé
0: què. L'AFA, Associació de futbolistes espanyoles.
1: Pues allà, estos són els que han de parlar.
0: No.
1: Que pan això estan no. Però no ho sé,
0: però
1: el mateix sí. Futbolista és que va. Quan no poden, no poden, no. El que passa és que els que paguen són els clubs, ells se lesionen, I llavors el club és el que ha d'anar pagant.
0: I les seleccions, abans n'havien un d'amistosos, ara tot la com si va aquella competició de seleccions.
1: Lliga
0: de Nacions. Sí, Nacions League. Això tot, no hi ha cap partit amistós, no, tot és,
2: tot és competició i...
1: Això sobra.
0: Jo dic, no sé, digue, igual diuen ells, però no haurien de ficar la lliga de 18 equips?
1: Jo em penso que el que haurien de fer és que si un jugador no vol anar a la selecció, que no vagi, perquè ara estan obligats, aquí a Espanya estan sí, obligats. Clar. Llavors, jo em penso que si un jugador diu, jo no vull anar, estic cansat, el que sigui, no vull anar, o perquè no vull anar.
0: No, perquè no
1: vull anar.
3: Que puguen decidir, no, una miqueta, claro, eh? No estic bé físicament, pues, no, claro, prefereixo no...
1: Ells no poden decidir.
2: En el seu dia penso que... O l'he pres és que dir que no vull anar.
0: Van anar a parlar en aragonès, sí, i bueno, van arribar a un acord.
1: Ell va dir que no, però si Luis Aragonès lo convoca i no va, sanció.
3: És que, claro, ara estan obligats.
1: De no jugar.
2: Poden retirar la fitxa federativa.
1: Claro.
3: Ara estan obligats, no escolten el metge del seu equip, lo fan allí, per a que fer les proves com si no me'n fio. Home, sí. Pues no cal tant. Si no està preparat, no es troba per anar, pues no, un altre.
0: Pues bé, hasta aquí arribaria la secció de Caluz. I volia saber una mica de la vostra informació. Bé o no?
2: Bé, molt bé.
3: Has fet la tertulieta, molt bé.
0: Has vingut direct. Estic super preparat.
3: No, avui, se nota que és lo teu, tot això, estàs disfrutant avui.
0: M'encanta, m'encanta el Barça. Va, vos toca contar anècdotes. De moments del futbol, de quan vam anar a aquell camp, de quan vam anar a la final de quan...
3: Jo en tinc una, va, començo jo trencant el gel.
0: Sí, una.
3: Mentrestant la pensen.
0: Vinga, va.
3: Jo te'n contaré una, en Juan Enrique, que abans l'hem nombrat. Bé. Juan Enrique, que no està entrenatros, president... de la penya, a me'n recordo una, no sé si va ser la Champions del 2005, era?
0: No, sí, és.
3: La del 2006, allí a Roquetes, a l'Hort de Cruells, que van fer la pantalla, la celebració, bueno, allò va ser la gran pantalla, la gran pipa, la gran
0: testa, i entre setmana, que era abans,
3: i me'n recordo, i ojo que no estés tu també per allà, no sé si no et veig per allà també
0: flotant estava,
3: aginollats al mig del carrer Major de la Raval de Cristo, jo, Juan Enrique, m'apareix que estaves tu, no sé què estava més, cantant un cop de fos i la gran pipa allà en terra, eh? Després de la celebració i no sé quina hora, un cop de fos allà, saps? Fotent la celebració, hòstia, Juan Enrique, eh?
0: Xala, ben, també.
3: Hòstia, no, ben, xala, quins records, eh? Era bo, parlar de futbol en ell era terrible, eh? Era terrible.
1: De futbol i de política
3: i de la Raval de Cristo i Catalunya i ui, tot ui, això. A veure, anècdotes, va, ara que vos he deixat una miqueta d'idea.
0: No sé, a finals.
1: Home, jo vaig anar a una final de Champions i va ser espectacular, perquè la vam guanyar damunt, vam anar a Roma i va ser espectacular. En les penyes, dos autocars, dalt del barco, el Grimaldi, cap allà. Crucero.
3: No es va banyar ningú a la font?
1: A la font se van banyar tots els que van morir. A les 12 de la nit els van poder tocar.
3: No els podien a caçar. L'altre dia vaig veure un que es tirava a la font i la caçava la policia. Aquell dia no sé si els van a caçar.
1: No.
0: Encara s'ha
1: I molt bé, vull dir, vam anar a Roma i damunt van guanyar el Manchester. Perfecte. I les que han fet a Roquetes, pues, tothom diu que molt bé. Les pantalles que fem allà a l'Hort de Cruells.
0: Espectacular. Jo tinc una anècdota de la semifinal contra el Chelsea, que guanyàvem 2-0, mos marquen ells abans de la primera part, que s'acaba la primera part 2-1.
2: Sí.
0: A la segona part xuta Messi el pal, a l'Arguero. Estàvem jo i Albertini allí al Camp Nou, los dos mano a mano. Pup, a l'última hora empata Ferran Torres, cabron. No, era Fernando Torres.
2: Fernando
0: el Niño. I llavors es buida el Camp Nou, i estan los del Chelsea allà dalt.
3: Sí.
0: Jo i Albertini...
3: De cara d'ells.
0: De cara d'ells. Els fotem un calvo de manual, fotem un calvo, vinga, va, pa, mos fiquem allí, calvo, pegam-nos sorrer al cul, vale, arribem a Tortura, a la Ravaleta, mos gitem, ens untem amb aixeco, pa. Missatge d'una amiga de la dona. Tu ahir la nit aquí l'ensenyaves, lo cul?
3: Ja havia sortit de tot el diari.
0: Resulta que allí havia un de Tortosa treballant d'estos que van en Lopeto, que coneixia a l'amiga de Madonna, que jo sabia que era... Com pot ser possible que faci un calvo dins del Camp Nou buit? i me coneguen i se n'entén increïblement.
3: Ara, ara quan parlaves del Chelsea, pensava que anaves a dir la semifinal de Champions de l'últim...
2: La de l'Iniesta.
3: No, que aquell no estava, el que has nombrat encara, encara no estava.
0: Jo.
3: I l'Iniesta, que va fotre el gol aquell, sí, de fora de l'àrea, aquella semifinal. Tu te'n recordes, el de Juanito, quan va marcar el gol? Jo potser és el moment de més eufòria al Barça que recordo, eh?
0: Jo,
3: lo gol aquell, allò es va ser.
0: El que està clar que és la vegada que he vist trencar més gots per segon dins d'un bar.
3: Allò es va ser molt fort, eh? Allò es va ser increïble.
0: Increïble.
2: Espectacular. Espectacular. Pues jo el record que tinc d'una final va ser que vam anar l'any 2011 a Wembley. I clar, el Prado de los Avions se mos disparava. I vam agarrar 5, entre ells Bruno, Ramon Audí, Álvaro, Manolo, el Jante de Pasqual, i jo. Se mos va ocorrir la magnífica idea d'agarrar el cotxe en el món, a Londres, a veure la final.
1: Chino-chano.
2: Sí, Chino-chano.
0: És un moment
2: espectacular. El viatge, el que vam xalar, allí, l'ambient que hi ha, les penyes i tot, i després dins del camp era a les seves, ja el vam tornar a guanyar al Manchester, també, 3-1.
1: Sí, sí.
2: En gols de Messi, Villa i Pedro, potser. Correcte.
0: Pedro, Messi, Villa.
2: Sí, sí. I després s'acaba el partit, agafa el cotxe i per avall. Però és igual, eh?
3: En Pomau.
2: No mos ho trobaran de damunt, això.
3: Chino-chano, poquet a poquet.
0: Un viatge de... Quantes hores estem parlant?
2: No ho sé, vam marxar el divendres a les 8 del matí de Roquetes i vam tornar el diumenge a les 7 de la tarda.
1: Es va jugar en dissabte.
2: Sí.
3: Va ser intens. Va ser intens.
2: Un record que, mira, encara se'n fica la pell que lliga.
0: Jo començo a trobar malament només a pensar-ho.
1: No, viure una final de Champions al camp és impressionant. I si la guanyes ja és l'hòstia. Ja és l'hòstia.
3: Com... Què diries? Què és més, final de Champions? Bueno, què és més final de Champions, però un Barça-Madrid també.
1: Home,
3: també
1: un Barça-Madrid, sí, tela.
3: També és una altra cosa.
1: Este últim que vaig estar al... El Camp Nou va ser guapo, guapo.
0: El 2-0.
1: Guanyar la Lliga i en ells. Yeah. Home, no va ser tan guapo perquè veig que van anar a afluixar.
0: Sí.
1: Van fotre el 2-0 i van dir no fes el mal.
0: Per culpa del Mundial.
1: No fes el mal.
0: Mira Pedri. Ai, Pedri, sí. Fermín, pobret. Sí. Què veus?
1: Guanyar el Madrid és important i xales molt.
0: Increïble. Jo només he anat a un Barça-Madrid i vam empenar dos. Aquell any vaig anar Barça-Espanyol 2-2. Barça-Madrid 2-2.
1: Per això no
3: tens, tens l'entrada una miqueta limitada, saps?
0: Eren de Copa i van passar les dues eliminatòries. El 2-2 del Madrid vaig patir tot bé, que havien guanyat allí 2-1. I 1-2, vull dir, i si me'n feien el tercer, a la carrer.
3: El que no hem parlat és del preu de les entrades, eh? Se'n van de la bola, m'apareix el tema de les entrades. Perquè ara que un dia amb el Barça-Madrid, jo recordo, no ho sé, abans quan jo hi he anat, i pagava pues, uns 80 o 90 euros al gol.
1: Sí,
3: ara segur que 80 o 90 euros no vas a cap puesto un Barça-Madrid.
1: No, un gol, se'n va als 200.
3: Compte?
1: Un gol.
3: Pujar a doble.
0: Joder. Motiu de més per a fer-se soci de la penya Montcaro.
3: Sí. I alguna entrada et pot tocar.
0: Alguna, sempre et donen facilitats.
1: Sí, sí.
0: Te aconsegueixen l'autobús...
3: A vegades tens algun llag al costat, però poques vegades. Si toca mala sort.
0: Voleu, ara vos canta de la cançó esta que tinc jo.
2: Ai, mare.
0: És una versió...
3: Versionada per tu?
0: De Calú, del dia del partit.
3: A veure.
0: Vale?
3: Fem silenci, va. Vale.
0: Un dia de partit a la IFE vaig anar... En vores de paurs me vaig emocionar, la gent ja tremolava, no em preguntis per què, merda que ve Calú, avui no dormiré.
3: Bona.
0: La gent, quan els cantes, saben que no dormiran. Per això només me deixa una de dia, ja, no?
3: Quan senten esta cançó de fondo, ja... No, ja ve, està aquí.
0: La gent ja tremola.
1: Senten pipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip
0: proporcional per lo rato que fa que estem junts. Però bueno, últimament bé. De més parlo.
3: De tornada, com ja es fa més gran, ja no aguanta tantes hores, lo tipo. I de tornada ja va més calladet.
0: Aquí és una altra, però se xala un munt. La veritat és que és una gran experiència anar un dia, una tarda, una nit, t'agafes la motxileta, els teus bocadillets,
3: els teus potets,
0: jo sé, dos o tres nestis i vinga, va, ja al Camp Nou. En tota la gent del Barça.
1: Sí.
0: Tots del Barça, és que hi ha gent que probablement al carrer ni les saludaries, però si la veus en samarreta del Barça, és ton germà. És veritat, no? I diran, va, Esteban, és així mateix, som així.
4: Té que obeir,
0: doncs. Sí, no, no, és que ja estic capitant-lo a la boda, perquè no sé què, faràs de padrí, ja,
3: campió. Ja, família.
0: És així.
3: I, abracemos.
0: I si no fos perquè van a samarreta del Barça, passaria pel costat, igual descobillaries, però si van a samarreta del Barça, ja és som així. Ja és un sentiment.
1: És un sentiment.
0: És un sentiment.
1: Sempre.
0: És una passada.
3: Calu.
0: Què?
3: Què?
0: Fem la rondeta flash?
3: Home, hem anat una miqueta així desordenats avui, sí, però... Tira. Bueno, no desordenats, no, hem fet un ordre diferent.
0: Un ordre diferent?
3: Ara mos toca la...
0: No, però fiquem una cançoneta, tito.
3: Jo em fico una cançoneta?
0: Sí.
3: Però la tinc preparada, eh? Ja sí. L'he buscat perquè dic... Vaig a ficar un temazo.
0: Vinga,
3: a veure si t'agrada.
0: Tema clen català.
3: Bueno, tema raquen.
0: Tema raquen,
3: com diuen.
0: Va, tito, quina...
3: A veure si t'agrada, eh?
0: Vinga, va, fot-li.
3: Vinga, va.

0: Hola!
1: Tito!
0: A mi mola moltíssim, eh?
2: La xutxa.
0: A mi mola moltíssim, eh?
1: Què?
0: I això és la música que fico, eh? Per als vells i tot això, per la
1: gent.
0: Si
1: no l'havia sentit mai, però...
0: Ja, tot allí,
1: me mola. Me mola, i ara més a cada l'estiu, que ho balles tot, eh? Te fiquen, la del Benau o el Tiburón i a ballar, a rebentar cintura, a rebentar cadera.
0: Te'n vas content i estàs animat, ho balles tot, eh?
1: Me cago en...
0: Lo que sigue.
1: Tito.
0: Què? Tirem a la...
1: Ronda Fly. M'encanta aquesta sonoritat.
0: Bueno, al final mos patrocinarà l'Estrella.
1: L'Estrella, no?
0: L'Estrelleta.
1: L'Estrella. No, jo sé si heu sentit mai el programa, no ho escoltem mai.
0: Siguem sincers, no?
1: Sí, sí, és la resposta habitual. Però la Ronda Flash és una sèrie, una bateria de preguntes, de 10 preguntes, resposta ràpida.
2: Bateria, bateria curta.
1: Bateria de preguntes.
3: Pels dos?
1: Pels dos. Farem una cosa.
2: Una cada un.
1: No. Contesta Alberto, Ramon. A la segona pregunta, Ramon, Alberto. A la tercera, vale?
2: Vale.
1: Superfàcil, sou dos.
3: Va.
1: Començarem. Què sou més, de parella o amiguetes vàries?
3: Amiguetes vàries.
2: Parella.
1: Molt bé. Què sou més, de tardeo, matiner o començat divendres i acabat diumenge?
2: Jo tardeo.
3: Jo també començo en tardeo, però se pot fer matiner.
2: I acabo en diumenge.
1: Molt bé. Mama o papa?
3: Papa.
2: Mama.
1: Molt bé. Què sou més, de xupitets o anar a pelotazo?
2: Pelotazo.
1: Clinc, clinc. Los dos, pots dir els dos.
0: Ramon, Ramon ha sigut molt bo, però...
1: Pelotazo.
0: No mos enganyéssim.
1: Per davant o per detrás?
2: Nos coneixem.
1: Per davant o per detrás?
0: Ja comencen, ja.
3: Si comença per davant, s'acaba per ser poc.
1: Deu de prendre la nit.
2: Per davant.
1: Per davant.
2: Sempre de cara.
1: Pecat o vici preferit?
2: La cervesa.
1: De servir el tabaco estem patint. Molt bé. A qui o què odies?
3: Els polítics.
1: Ramon?
2: Els que no diuen la veritat.
1: Mare.
2: Els que t'intenten enganyar.
0: Mira tu, jo pensava...
2: Els fariseus.
0: Jo pensava que diria
1: fariseus.
0: A Madrid o...
2: No, bueno, els fariseus.
1: Fariseus.
2: Sí? Fariseus.
1: Sempre
2: sí,
1: tens algo.
0: Jo m'he quedat amb més, saps?
1: Amor,
0: i quan s'acaba el programa ho buscaré.
1: Amor o amor secret o amor platònic, aquella que dius una Esperança Aguirre, una Cospedal,
0: aquelles que tenies la foto a la carpeta, l'opòster a l'habitació,
1: un Pedro Sánchez.
2: Jo la Marta Sánchez.
1: Amigo, que anaven fascistes.
3: Dios, que no han llegut tant, eh?
1: Que no em visualitzo cap ara.
0: Ves i compteu.
2: Llavors no era fascista.
1: Abans no. Se n'ha cantat els militars.
0: L'altre dia, l'altre dia van a l'Hormiguero també esta setmana.
2: Sí?
0: Van a l'Hormiguero i esta dona dic, pues jo està igual que fa 20 anys, que sí, està però... igual. Ah, li mires els braços i dius no. Sí, té l'edat, té l'edat.
1: Té el pavó.
2: Tu has preguntat, això és de fa moltíssims
1: Alberto,
2: anys. I ara mateix no en tinc.
1: Qui era, no sé quin has dit. No n'hi ha cap de mort.
3: N'han llegut tantes que no em visualitzo cap. Ara mateix
1: diré més per enseguir.
3: Sí, quan arribo a casa miro el carpet i et truco.
1: Quin espai gaire ets tu, que diran. Vale, què has fet que no faries mai més?
3: Buf.
1: Anar a la final de la Champions en cotxe o...
3: No res. Ho tornaria a fer tot el mateix.
0: A vegades te'n passen.
2: A mi no em pera res.
3: No me repeti això.
0: A vegades te'n passen pel camp, però dius... Ho dic.
1: No, però són d'estos matxos alfa, ne quedem pocs. Aquí en som tres, però ne quedem molt poquets, eh?
0: No, me n'arrepentixo.
2: No, és veritat, no.
1: I última, Ramon, si poguessis fer desaparèixer algo o algú d'este món, que dius, bon ballar, si de cop.
2: Algo. No ho sé. Acabo.
1: No.
0: Algun equip.
1: Fica el pam, pam, pam, pam. No.
0: Mira que jo em pensava, estava convençut que anava a dir l'Espanyol.
1: No. Jo pensava que el programa acabaria bé, però la teva que li ha Ramon, l'última pregunta.
2: Ja no vull que desaparegui ningú, no, ni cap equip, ni res. No.
0: Tots fan
2: jo
0: falta.
2: Sóc del Barça
1: ni Harry Potter.
2: I els demés que s'espavilin.
0: Tots fan falta per la diversió al final.
2: No, no, no, que jo sóc del Barça.
1: Ni Harry Potter.
2: No sóc
1: ni...
2: contra anti-res.
1: Ni Netanyahu, ni Harry Putin.
2: Harry Putin. Home, Netanyahu, ojalà.
1: Ah, veus? Veus, veus com este algun sí. d'estos.
2: No, este sí.
1: Ah,
2: no,
1: este sí. Netanyahu.
2: Este no té perdó de Déu. Molt jueu, molt jueu, però no té perdó de
3: Déu. Algo o algú. Algo que fos l'enveja que vos tenim dos o l'altre, que aparegués, i algú, pues, el senyor Donald Trump.
1: Molt bé, el taronja.
0: Tenaguitos,
1: Toma. Algo l'envidia. L'envidia. Jo que tinc un munt, Alberto.
3: De mi? De mi?
1: Sí, perquè estos 40 anys que tens molt ben portats.
3: Sí, que 40.
1: Vols molt bé, l'han superat en tot. 40, 40 els dos sou de la mateixa quinta? Sí. Molt bé. Felicitats, molt bé.
0: Bravo.
1: Han contestat molt bé.
0: Sí, sí. Play català,
1: pim, pam. Espectacular, espectacular. Pues bueno, hasta aquí ha arribat el programeta.
2: Molt bé.
1: L'heu xalat?
2: Bé, molt bé.
3: Me'ls han passat molt bé.
1: Sí o no?
3: Sí.
2: Sí.
1: Vos podríeu recordar el pròxim evento que teniu este de...
2: Jo esperava parlar de la penya, però veig que n'han parlat poc.
1: Sí o no?
2: No és suficient, no és suficient.
1: Sí o no?
2: No, bé. El pròxim evento ja són festes... Bueno, no, demà.
1: Demà?
2: Que demà fem la presentació d'Espovilles.
1: De veritat? I de Espovilles i de...
2: I després ja venen festes.
0: Hi haurà teca i tot això.
2: Sí, hi haurà un berenarillo.
0: La gent li agrada saber-ho, això, saps?
2: Sí, hi ha berenarillo, però... Hasta que s'acabe.
1: Hasta que s'acabe.
0: No ho diguéssim molt fora, a veure si també fem curt.
3: Hasta fin d'existència.
2: Hasta fin d'existència.
1: Primer s'ha de posar la presentació i tot, no? Berena i bona nena.
0: I s'han de fer socis. Molt bé. Que val 17 euros només, xec, socis.
2: I recordar lo del Guinyot, que enguany canvia, que és dissabte, que les inscripcions les farem allí, que no cal que vagin a cap puesto, que les farem allí quan arribin. I ja està, que els socis pagaran 5 euros i els no socis 10 euros per jugar al Guinyot. Que els premis són com sempre, un trofeu i pernil el primer, trofeu i espaleta el segon, trofeu i chorizo gordo, al tercer,
1: quan dius chorizo, no és zapatero, no? Quan dius chorizo,
2: i els quarts, trofeu i un fuet.
1: Un fuet.
3: Quan ha dit chorizo t'ha mirat a tu.
1: Ja ho sé. Ramon, xec, ho sé que m'estimaves. Perfecte.
0: I recordem que sis...
2: No, i hi haurà regals per tothom.
1: Vale.
2: Vull dir, després algo senzillet, però que tothom se'n portarà algo. Com sempre.
0: I si es volen fer...
2: I després, berenarillo. També,
0: i si es volen fer socis, que vagin en busca de Ramon,
2: de qualsevol de la penya,
0: o de qui sigui.
1: A la Lira,
3: i al bar de la plaça.
2: Al bar de la plaça. Molt bé.
1: Que allà hi ha un full d'inscripció i tot el rotllo, no, important, no, ficar número de compte...
0: Ficar-lo bé, que després estan los retorns...
1: Aquí està, correcte. M'encanta. Vos heu passat bé o no?
2: Sí.
3: La veritat que sí.
0: Bé. Normalment sempre diuen sí, tornaria, molt bé, la veritat...
1: Ja, però després de que m'ho di a mi...
0: Jo trobo que ho diuen en sèrio.
1: Jo m'ho he passat bé.
3: Sí, jo sí, sí.
1: M'encanta. Dos llegendes, sí. De estes roquetes. És veritat o no?
0: Sí, sí.
1: Algun Déu. Fos bé, què?
2: Dime.
1: No res, agraïm-vos la vostra presència. Ha sigut un plaer.
0: S'agraeix la camiseta, que no ho he dit. Dona gràcies la camiseta que t'han regalat.
1: És que jo no vull dir-ho perquè no sé si la tinc que tornar. Ara,
2: 25 euros.
0: Ara que ja l'has portat un ratet i ja has fet una miqueta d'oloreta corporal.
3: Quan s'apagui el micro, la rentes i me lo tornes.
1: Allà pegar les moves feromones. Això és un imant de xotxetes. No es pot dir això.
2: 25 euros.
1: 25 euros per portar-la, gràcies.
0: A la pròxima quota ho haurà sumat.
1: 25 euros, algú m'ha comprat la samarreta.
3: Barata és,
1: Barata, superfresqueta, superguapa, en l'escut de la cabra.
0: Que ja, mos farem la fotet, després mos farem la camiseta
1: que
0: i el guapa
1: que es xalarà.
0: Lo guapa que és.
1: I no res, per lo de després, agrair als oients que mos demanen cançons.
0: Sí, que mos escolten, que i encara mos escolten,
1: I n'hi ha que tenim haters que mos insulten.
0: Bueno, la gent famosa, ja ho saps, que hem de tindre de tot. Hem de tindre gent que et felicita, hem de tindre gent que...
1: Si manés Alberto, no n'hi haurien d'estos, ja que aquesta carga de la gent que t'enveja.
0: Però d'això, tots mos felicitaria, Alec.
1: I no res.
0: Recordem, nosaltres també ja mos podem seguir tot això.
1: Recordar els nostres companys que venien al programa, que poden tornar.
0: Ah, bueno, sí, els podem saludar. Ja ni els hem nombrat, ni els hem nombrat per res.
1: Com seria aquell que era així més calvo?
0: Home, si no me'n recordo, ja fa tant de temps.
1: Estefania. Que va tindre una xiqueta,
0: Però faria, és això ja.
1: Pau.
0: Ah, sí, Pau. Sí, esa roqueta, sí.
1: L'altre que ja estava al teu puesto, que feia la feina que tu fas ara.
0: La feina que faig jo ara aquí, com seria...
1: Yepa!
0: Aquí n'ha t'abandonat el barco tot, ja,
1: però n'hi ha una que no pot vindre perquè és autònoma, no, t'autònoma, que
0: bueno, és fanàtic. Jo també soc autònoma i...
1: Ara està en divendres a full de banda.
0: Avui mos ha abandonat, ja està.
1: Ara anem a veure, que els nostres invitats diuen que volen pagar un cling-cling a la piscina.
0: Ah, sí? Doncs pues ja, anirem aquí.
1: No els podem dir que no, tita. I recordar...
0: Redes socials, a Instagram, a Facebook, que mos seguis, que mos envien... Ah, sempre ho diu Nati, però avui ho diré jo. Envieu-mos alguna coseta, envieu-mos alguna coseta.
1: Que ja veieu que si...
0: Demaneu... Nati, com ho diu, sempre emprenyada. Envieu-nos
1: alguna coseta. No, però no em surt este tono, soc més huevor i soc més...
0: Que mos envien, igual que avui mos han dit una cançó, una petició, pues que mos envien cançons per ficar, algun tema per a parlar, alguna cosa per a fer així de delicada... Lo que sigui.
1: Que sigui, Tito.
0: Nosaltres farem el que diguem.
1: Recordar que tenen tots els programes penjats a antenacaro.cat.
0: Concat, tots penjats allí, que Paco fa la faeneta super...
1: Guió baix a fer punyetes.
0: A fer punyetes. I els horaris, recordem?
1: Horaris, tots els divendres a les 11 de la nit, per als de l'informe PISA, a les 23:00, dissabtes a les 15, diumenge a les 12... i dimarts, per a quan arribes de festa el dilluns, a les 7 del matí, a fer punyetes per dormir.
0: Res, si tenen d'horaris, no tenen excusa, no tenen excusa per escoltar-nos, eh?
1: Però després, Tita...
0: Quan anem ja?
1: Dir que potser...
0: Ai, mare, què mos vols
1: dir? El programa següent serà l'últim de la temporada, Tita.
0: L'últim ja?
1: L'últim ja... Perquè, segons el contracte...
0: Perquè ja no aguantem l'últim.
1: No, segons el contracte, hem d'acabar abans que comencen festes de roquetes, que s'acaba el pressupost, no ens podem pagar...
0: Bueno, però és tot. Que dos persones també crema una miqueta, i ja estem una miqueta... Necessitem vacació. Renovar idees.
1: Jo entrava a l'apartat d'animal de companyia, però sí, Tito, si tu em comptes com a persona, doncs som tu jo, dos persones.
0: No, a rateig sí.
1: M'encanta.
0: A rateig. No, quan te vaig veure el diumenge passat, no, allí no ho sé, si era... Animal. Si era persona o era animalet, però...
1: Era cara de correccional, era.
0: Aquí ho podem dir, no? El pròxim programa.
1: El pròxim programa
0: podem
1: serà...
0: Podem tirar algo...
1: Sí.
0: Pot ser algo en directe?
1: Hi haurà sorpreses.
0: Igual mos arriesguem a fer-lo així en directe.
1: En directe s'està parlant de fer un directe, si tot va sobre el previst...
0: Però un directe o en el carrer?
1: Un directe, no ho sé, Tito. No ho sé, igual jo...
0: El de Nati, farem el directe al de Nati.
1: Doncs ballem
0: farem el directe al de Nati.
1: Jo si ja la piscina hi ha un clinc-clinc, jo a Tito faig el que compro.
0: Dins la piscina, eh? Podem fer allí el programa? Guai. Dins la piscina portem les càmeres. Paco?
1: Jo estic nedant, Tito.
0: No, ja et veig. Paco segur que porta les càmeres, ho munta tot allí perquè fes el directe al de Nati, al bar de la piscina.
1: Un incís, que siguen submergibles les càmeres, Paco, te les jugaràs, creu-me. Que siguen water resist, creu-me, que siguen water resist.
0: Pues jo no ho sé tu, però m'he obert la llumeta i ho veig, eh?
1: No. Jo estic visualitzant.
0: Jo demà parlo amb Paco i això es fa, eh?
1: Mira, se m'està ficant a pell de gall. Paco, el dissabte. Busca'l.
0: Paco, en dissabte, en diumenge, en festa, en Sant Joan, en el dia que vulguis, Paco.
1: Dorm aquí
0: baix de la taula, és això, esta, Paco.
1: Tito, ho deixem aquí o què?
0: Sí, deixem-ho. Ja n'hem fet prou, avui.
1: M'ha encantat.
0: Ja n'hem dit prou. De coses, de disbarats, de tonteries,
1: sí.
0: De gràcies,
1: jo, ja sé.
0: De tot.
1: Tito, t'estimo.
0: Jo també. Ara t'abraçaria, però sí, tenim lo vidre este al mig.
1: No em subestimarà, que em puc fer.
0: Fotria una abraçada i una besada ben forta.
1: Te foto un doble tirabuçó aquí, però em caig en si ja.
0: No. Bueno, família, ho deixem aquí. Bon anem, moltes gràcies als convidats per haver vingut.
1: Aplaudir-los, aplaudir-los. Tornarem al pròxim triplet, tornem. Espera que no t'has de ser molt. L'any que ve en mou, fem el triplet.
2: L'any que ve, si fem triplet, tornem, segur.
0: Pues bueno, lo dit, família.
1: Copa i pastes.
0: Lo dit, m'ho donem. Moltes gràcies a tothom per escoltar-nos, per estar aquí, que gràcies a vosaltres continuem aquí. Jo, Calul, qui sigui, tots aquí...
1: La xica de los
0: tuits. Aguantant, la xica dels informatius. I bueno, recordar a la gent que es porti ben bé, que és fin de setmana... que no faiguen molt de mal i sobretot que...
1: Com...

0: tots els divendres a les 11 de la nit toca desconnectar a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges de les 12, mentre feu lo vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro.
4: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.

bed. Antena Caro, la fórmula.